0: Vull dir 20 minuts del matí, moment ara per la informació de Menorca, aquí a la cadena SER. Anem a repassar el que ha donat de si el cap de setmana abans, però quan sempre fem una aturada primer per conèixer quina és la informació del temps. Jordi Orius, bon dia.
1: Bon dia. Avui les temperatures amb pocs canvis a l'illa de Menorca. S'esperen màximes de 34 graus a Ciutadella, 33 a Maó. Aquests valors es mantindran al llarg de la setmana, podrien pujar lleugerament el dijous. Pel que fa al cel, avui poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i núvols d'evolució diurna. El vent avui bufarà fluix variable amb brises costaneres tendint a la tarda a bufar de component sud. És una informació d'AEMET.
2: Proaocasion.com vos ha ofert la predicció del temps per al dia d'avui.
3: Atención Menorca, si estás pensando en cambiar de coche, este es el momento. En Proa Ocasión tienes vehículos revisados, garantizados y listos para entregar sin esperas. Coches como nuevos, a precios que sí encajan contigo. Ven a Proa Ocasión en el polígono de Mahón y sal conduciendo el coche que estabas buscando.
4: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es. Beds, el descanso de verdad.
5: En Ciutadella, Avenida Palma de Mallorca número 11, junto a Rotonda d'Escavall. Y en Mahón, Capifor 12, Polígono de Mahón.
0: El Consell Insular de Menorca fa una crida a la responsabilitat de ciutadans i administracions davant la situació crítica de l'aigua. Un dels reptes més urgents, asseguren, és evitar l'abocament de l'aigua depurada al mar. Aquesta situació fa que els aqüífers de l'illa estiguin en una situació delicada i requereixen actuacions fermes tant per part de la ciutadania com per part de les mateixes institucions. El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Simón Gornés, reconeix que Menorca pateix un dèficit històric d'inversions en infraestructures hídriques. Per revertir aquesta dinàmica, el Consell, el Govern i els ajuntaments han constituït una comissió de l'aigua per treballar de manera coordinada i accelerar nous projectes a mitjà i llarg termini. Un dels reptes més urgents és evitar l'abocament al mar, com dèiem, de l'aigua que es depura. Actualment, la presència de sal a la xarxa impedeix que les depuradores la puguin tractar adequadament per al seu posterior aprofitament. Escoltem el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés.
6: Jo crec que tot es centra en que el camp tingui un bon retorn de les aigües que puguem reciclar, que se puguin emprar en format de bals i tal, però clar, no han d'estar salades. Per desgràcia, veiem l'exemple del Mercadal, una balsa preciosa, però amb aigua salada. No se pot emprar.
0: Gornés recorda més que la darrera gran obra feta a l'illa va ser la desaladora de Ciutadella, que encara avui funciona a la meitat de la seva capacitat. Des del Consell s'insisteix en que no es tracta de generar alarmisme, sinó d'actuar amb fermesa, millorar la gestió de l'aigua estreta del subsol i garantir la sostenibilitat d'aquest recurs vital per al futur de Menorca. La campanya, canviant de tema, Via Menorca, impulsada pel GOP, continua ampliant les seves accions de sensibilització i protesta contra la saturació turística. Aquest divendres el moviment va posar cara al focus de la falta d'habitatge a Ciutadella, on es va organitzar un sopar popular a la plaça de la Catedral amb l'objectiu de recuperar l'espai públic per a la ciutadania i generar debat sobre el model turístic. La iniciativa denunciava que la massificació no afecta únicament les platges, sinó que també incrementa la pressió sobre els recursos hídrics, dificulta l'accés a l'habitatge, contribueix a la saturació dels serveis i afavoreix una ocupació creixent de carrers i places per les terrasses de bars i restaurants. Els promotors consideren que la pressió turística ha superat la capacitat d'acollida de Menorca. Aquest acte de Ciutadella combinava la reivindicació i la participació ciutadana amb un sopar a la fresca i diverses activitats lúdiques. La proposta forma part de l'estratègia de Via Menorca, que desenvolupa des de fa uns anys amb accions artístiques, mobilitzacions i activitats comunitàries per reclamar un canvi de model. Així ho explicava un dels responsables, Oriol Radalga.
7: L'esperança, si l'aconseguim sembrar i recollir bé, ha de ser amb aquests actes festius i més comunitaris, i no tan tristos ni angoixats per molta ràbia que tinguem i per la inacció i per la falta de moviment per part dels governants, per exemple. Així tot, aquestes accions les hem de fer riguent, les hem de fer contents, les hem de fer estimant-nos i cuidant-nos, perquè si no, la veritat és que ens guanyen la partida per doble banda. La banda més de l'espai íntim i la banda de lo col·lectiu i lo públic.
0: La campanya plantejava mesures com limitar la capacitat d'acollida dels turistes, regular el lloguer il·legal, controlar el nombre de vehicles que entren durant els mesos d'estiu i avançar cap a una gestió més sostenible de l'aigua. Canviant de tema, la celebració de l'eclipsi del passat dimecres va deixar una cara negativa també al litoral de Menorca. L'associació SOS Posidònia denuncia una elevada pressió sobre les praderies de Posidònia i calcula que més de 300 fondejos es van donar durant aquesta jornada, especialment a la reserva del nord i també a la reserva de l'Illa de l'Aire. Segons les estimacions del col·lectiu ecologista, unes 2.000 embarcacions navegaven pel litoral menorquí durant les hores de l'eclipsi, aproximadament 300 d'aquestes embarcacions haurien fondejat sobre praderies, una pràctica prohibida i especialment perjudicial per aquest ecosistema protegit. SOS Posidònia considera incomprensible la manca de mitjans destinats al control marítim durant aquesta jornada i reclama explicacions a les administracions. Escoltem Guillem Mercadal, que és el portaveu de SOS Posidònia.
8: SOS Posidònia creix de 15 centímetres de sang, si es decreix, a vegades no es decreix. I un fondeig d'una àncora clàssica de 5 o 6 quilos arrasa 70 centímetres. Com he dit, s'eslora més grossa del barco, més arrasa. Per tant, uns 350 de Posidònia per 7,5. Tots Posidònia que han perdut i que estarà anys i anys sense trobar. O sigui, amb un capvespre han perdut, que és una cosa que estarà anys de regeneració. Cosa que era previsible. I aquí ja seran nos queixant. O sigui, aquesta fa un manca de previsió a la mà, sí que és greu.
0: SOS Posidònia qualifica d'especialment greu la situació viscuda a l'Illa de l'Aire, on moltes embarcacions van cercar refugi del vent de llevant. La situació també es va repetir a la Reserva Marina del Nord, amb entre 200 i 300 embarcacions que, segons l'ONG, haurien també fondejat en aquella zona. El col·lectiu adverteix que els danys provocats en un sol dia poden comprometre la feina de protecció desenvolupada durant tot un any. I Menorca projecta una planta de biocarbó a Sant Lluís per convertir la massa forestal en fertilitzant agrícola. Aquesta tècnica, que ja s'aplica amb èxit a França i algunes finques pilot de l'illa, farà ara el salt a escala industrial. Aquesta infraestructura que es projecta a Sant Lluís permetrà processar cada any unes 15.000 tones de biomassa forestal procedent de la neteja de les finques de l'illa. Actualment, el procés de piròlisi, aquest residu vegetal, es transformarà en unes 2.000 tones anuals de biocarbó, un tipus de carbó vegetal extremadament porós, dissenyat específicament per regenerar el sòl agrícola. Escoltam Enric Sunyol, impulsor de l'iniciativa.
9: Tenim previst muntar, construir i posar en funcionament una planta de biochar que en principi la situarem al polígon industrial de Sant Lluís i aquesta planta el que farà és valoritzar al voltant d'unes 15.000 tones l'any de biomassa provenient de gestió forestal de Silla.
0: Arribàvem al punt de les 8 i gairebé 29 minuts.
10: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
12: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
13: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.

0: Hoy por hoy. Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
1: 53è Festival de Música de Mahó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Diego Ortiz, El Arte de las Glosses, Comet Música. Dimecres, dia 19 d'agost, al claustre del Museu de Menorca a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Mahó. Sense música, no hi ha vida.
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Torna la mostra de cuina menorquina. Del 18 de setembre al 4 d'octubre a Menorca es converteix en un gran aparador gastronòmic. Tens un bar o un restaurant? Inscriu-te abans del 31 d'agost a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca, patrocinen, transmet, Formatge Mahón Menorca i Foment del Turisme de Menorca.

0: Hoy por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy Menorca, Luis Soler.
1: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy Menorca. Avui és dilluns 17 d'agost de 2026. Aquests dies estava mirant la publicitat, que és una cosa que sembla que no, però ja forma part de les nostres vides. Ens arriba quasi sense adonar-nos compte. I n'hi ha alguns anuncis que ho fan prou bé i criden la nostra atenció. Oi que sí, que ja passa, que després n'hi ha alguns que vas canturrent quasi sense adonar-te compte i... Bueno, doncs hi va haver un que em va cridar l'atenció. Era concretament d'un aparell que posa bon aroma a les nostres llars, un ambientador, que tenia, no cal dir marques ara, no és el cas, però bueno, tenia un producte que era el seu darrer que havia sortit i tenia per nom Menorca. I em va semblar doncs, que estava molt bé, no? Que hi hagués una empresa que es dedica al tema de les olors i que hagi creat un perfum o un ambientador en si mateix que dugui per nom Menorca. No és nou, vull dir que hi ha moltes altres empreses en molts altres diferents àmbits que han fet el mateix, que han posat Menorca alguna cosa. I això, ens dona tal vegada una idea o una pista de quina mena de sensacions provoca la idea Menorca en el públic en general, en el peninsular mig. Clar, ja es poden fer una idea de que Menorca fa bona olor, això per ambient de casa nostra. No ho he tingut encara el plaer ni la possibilitat d'ensumar-ho, però segur que han mirat de cercar la idea de relacionar el que hi ha dins el que imaginem de Menorca respecte a lo bo que ens aporta. Ja sigui a nivell d'aromes, en aquest sentit, però com he dit que hi ha molts altres àmbits, Menorca s'associa també a preservació de la natura, autenticitat, estiu, a vacances, tot el positiu que tenen les vacances, i podrien continuar. Això encara crec que és així. Però dic encara perquè tenim clar el dubte raonable de fins a quin punt podrem continuar mantenint una perspectiva de que Menorca traslladi aquesta idea positiva. Perquè

0: Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
1: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious and limited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consejo Insular de Menorca.
2: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: 12 y 45 minutos.
4: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
3: Repassem l'actualitat de Menorca d'avui dilluns, 17 d'agost de 2026. Edu Zendan, bon dia.
5: Bon dia, Lluís.
6: Hoy por hoy, Cadena SER.
3: El Consell Insular demana responsabilitat a ciutadans i administracions davant la situació crítica de l'aigua i fa una crida a la responsabilitat col·lectiva per fer un ús eficient i conscient de l'aigua en un dels estius més calorosos i amb més pressió de població que hem viscut en els darrers anys.
5: La situació dels aqüífers de l'illa és delicada i requereix accions fermes tant per part de la ciutadania com per les institucions públiques. El conseller de Medi Ambient, Simón Gornés, reconeix que Menorca pateix un dèficit històric d'inversions en infraestructures hídriques. Per revertir aquesta dinàmica, el Consell, el Govern i els ajuntaments han constituït una comissió d'aigua per treballar de forma coordinada i accelerar nous processos a mitjà i llarg termini. Un dels reptes més urgents és evitar l'abocament a la mà de l'aigua depurada. Actualment, la presència de sal a la xarxa impedeix que les depuradores puguin tractar-la adequadament per aprofitar-la posteriorment. Escolta'm, Simón Gornés.
7: Jo crec que tot es centra en que el camp tingui un bon retorn de les aigües que puguem reciclar, que se puguin emprar en format de balses i tal, però clar, no han d'estar salades. Per desgràcia, veiem l'exemple de Mercadal, una balsa preciosa, però amb aigua salada, no se pot emprar.
5: Gornés recorda més que l'última gran obra feta a l'illa va ser la desaladora de Ciutadella, que a dia d'avui funciona encara només a la meitat de la seva capacitat. Des del Consell insisteixen que no es tracta de generar alarmisme, sinó d'actuar amb fermesa a millorar la gestió de l'aigua estreta del subsol i garantir la sostenibilitat d'aquest recurs al futur per al futur de Menorca.
3: Ciutadella activa mesures d'estalvi d'aigua davant la situació de sequera i es converteix en el quart municipi de Menorca que aplica restriccions.
5: L'Ajuntament ha activat les mesures previstes en el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua davant la situació de prealerta que afecta Menorca. El municipi es converteix, així com dèiem, en el quart en adoptar mesures específiques després que ho fet ja Mahó, Mercadal, Sant Lluís. Entre aquestes mesures previstes hi ha limitar el rec de jardins, que també s'haurà d'evitar entre les 8 del matí i les 8 del vespre. S'exigirà també als propietaris d'habitatges aïllats amb pou propi una reducció obligatòria del 10% del consum. L'Ajuntament estudiarà també reduir durant la nit la pressió a la xarxa de distribució i limitarà el rentat de vehicles amb aigua potable a les instal·lacions només que disposin de sistemes de recuperació. La batllessa Maria Jesús Begur admet que el propi Ajuntament també té deures per fer.
8: El subjectiu és baixar consum i a Ciutadella hi ha tres masses, diríem, de grans consumidors. No? El primer, l'Ajuntament de Ciutadella. Hem de reconèixer que els percentatges de fuites que té Ciutadella, que ara mateix es troba amb un 20%, representa un consum, no és un consum perquè no ho consumim, un desperdici, no, molt important d'aigua. Per tant, hem de reconèixer que Ciutadella té una feina a fer amb el control de fuites, que no s'ha deixat de fer, però també és que és cert que Ciutadella té 180 quilòmetres de tuberies.
5: El consistori publicarà a principis d'aquesta setmana un band de batllia amb el detall de les restriccions.
3: Menorca projecta una planta de biocarbó a Sant Lluís per convertir la massa forestal en fertilitzant agrícola. Aquesta tècnica, que ja s'aplica amb èxit a França i en algunes finques pilot de la nostra illa, farà el salt a l'escala industrial.
5: Davant l'augment de les temperatures durant l'estiu i l'acumulació de massa forestal als boscos, l'equip encatxalat per Enric Sunyol i Emmanuel Jabal projecta la instal·lació d'una planta de biochar, de biocarbó, al polígon industrial de Sant Lluís. Aquesta infraestructura permetrà processar cada any unes 15.000 tones de biomassa forestal procedents de la neteja de finques de l'illa. Mitjançant un procés de piròlisi, aquest residu vegetal es transformarà en unes 2.000 tones anuals de biochar, un tipus de carbó vegetal extremadament porós, dissenyat específicament per regenerar el sòl agrícola. Escolta'm, Enric Sunyol.
9: Tenim previst muntar, construir i posar en funcionament una planta de biochar que en principi la situarem el polígono industrial de Sant Lluís. I aquesta planta el que farà és valoritzar al voltant d'unes 15.000 tones l'any de biomassa provenient de gestió forestal de Silla.
5: A diferència d'altres iniciatives basades en la fabricació de pèl·lets o en l'exportació d'estelles, que no resulten competitives als mercats internacionals, aquest projecte aposta per l'economia circular i el consum de proximitat. El biochar obtingut es mesclarà amb les dejeccions d'animals, com cavalls o vaques, per elaborar fertilitzants.
3: Més de 800 persones es van concentrar aquest divendres a la plaça de la Catedral de Ciutadella, convocats per la plataforma Via Menorca per denunciar la saturació turística que pateix l'illa.
5: La iniciativa va combinar reivindicació, participació ciutadana amb un sopar a la fresca i activitats lúdiques. La proposta formava part de l'estratègia de Via Menorca, que desenvolupa des de fa anys amb l'intenció de fer accions artístiques, mobilitzacions i activitats comunitàries per reclamar un canvi de model turístic. Durant l'acte es va denunciar la massificació, dient que no afecta només les platges, sinó que també incrementa la pressió sobre els recursos hídrics, dificulta l'accés a l'habitatge, contribueix a la saturació dels serveis i afavoreix una ocupació creixent de carrers i places.
3: L'Ajuntament de Ciutadella i el Consell Insular han signat un conveni de col·laboració pel finançament de l'Arxiu Històric Municipal de Ciutadella durant la període 2026-2029 amb una aportació econòmica total mínima de 143.500 euros.
5: L'acord permetrà dotar l'arxiu d'equipaments i materials de preservació adequats, dur a terme actuacions de conservació dels seus fons i col·leccions, impulsar campanyes de difusió i facilitar l'accés a la documentació mitjançant la seva digitalització. Entre la documentació que custodia l'arxiu històric hi ha els fons històrics de l'antiga Universitat General de Menorca i particular de Ciutadella, la Batlia General, el Batle Cònsol, la Cúria de la Governació, el jutjat de primera instància i el jutjat també de Ciutadella, a més de documentació també de l'Ajuntament, de fons col·lectius particulars i compta també amb documentació del segle XV. Aquest conveni dona continuïtat a les accions desenvolupades durant els darrers anys, on l'arxiu ha adquirit també diversos materials per digitalitzar, com un escàner o també un moble per a l'instal·lació de documents de gran format.
3: Recordem, hi ha més informació a les 2, a l'hora 14. Abans, però, la informació d'esports.
5: El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca ha aprovat el conveni de col·laboració amb 9 federacions esportives a través de les seves delegacions a l'illa per desenvolupar els programes d'esport federat durant la temporada que ve. Durant aquest període, el Departament de Cultura, Educació i Esports destinarà 348.000 euros en l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva entre la població menorquina en edat escolar i donar suport a les activitats de promoció, iniciació, competició i rendiment. El futbol serà l'esport que rebrà una major aportació amb 59.900 euros, seguit de l'atletisme amb 41.800 i el bàsquet amb 40.000. El piragüisme, el tennis i l'hípica també comptaran amb uns 20.000 euros de recursos cadascun.
3: Recordem que hi ha més informació també a radiomenorca.com.
10: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
11: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
12: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
13: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
14: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
3: Seguimos con la programación a lo largo de este año del Festival de Música de Juventudes Musicales, Festival de Estiu. Y ahora llegamos a una nueva página, una nueva ocasión y oportunidad a no dejar pasar. Este próximo día 19 de agosto, dentro del 53e Festival de Música, llega Comet Music, un grupo de música antigua, con el título Diego Ortiz, El arte de las glosas, nos llega concretamente esta propuesta para que la disfrutemos. Pero para conocerla un poco más, hoy nos ponemos en contacto con el director del ensemble. Hablamos con Francisco Mañalic. Francisco, buenos días.
15: Buenos días.
3: Bien, cuéntame un poco cómo va a ser este espectáculo musical.
15: Es un concierto consagrado a la música del siglo XVI, a la música española, y sobre todo dedicado a una figura muy importante en el arte de la ornamentación y también de la teoría musical, ya que escribió un tratado muy importante, el Tratado de las Glosas, que se llama Diego Ortiz. Diego Ortiz nació en Toledo a principios del siglo XVI y luego se va a Nápoles para continuar su carrera. De hecho, es maestro de capilla de la Catedral de Nápoles, que en esa época era obviamente parte del Imperio Español. Por ende, no es que se haya ido a Italia, ya que sigue, digamos, en España, pero, se aleja de su Toledo natal para realizar su carrera como músico, que fue muy exitosa, ya que escribió este tratado que en cualquier conservatorio de música uno estudia como instrumentista, ya que escribió un tratado para poder improvisar y ornamentar melodías en 1553. Y luego, más tarde, 8 años más tarde, escribió una obra inmensa con música sacra que es más bien inédita, que ha sido muy, muy poco grabada y que nosotros fuimos uno de los primeros en grabar. Sobre todo nos concentramos en los motetes que él escribió a la Virgen, que son realmente muy lindos, pero como no existen transcripciones modernas, quizás los ensambles no han querido dar ese paso de interpretar esta música. Nosotros leemos en facsímil, es decir, en escritura antigua, para poder interpretar esta música que es realmente muy sofisticada. Entonces este concierto trata a la vez de su música instrumental. Nosotros seremos 5 para este espectáculo. Hay un instrumento muy, muy llamativo que se llama el serpentón, que realmente se parece mucho a una serpiente. Ustedes lo van a poder ver en el concierto, tocado por Patrick Libar, que es realmente el serpentonista más importante del mundo. Luego tenemos 2 violas da gamba, de estilo renacentista. Tenemos una vihuela de arco, un corneto, que era un instrumento muy importante en el siglo XVI, diferentes flautas dulces, y somos 2 cantantes. Ahora, para los que les gusta la matemática, obviamente es difícil entender cómo, si somos 5, hay tantas voces y tantos instrumentos. Lo que pasa es que habemos 3 que somos multifacéticos, ya que canto y toco la viola da gamba, Sarah Lefebvre canta la voz de soprano y también toca las flautas dulces, y Cyril Métivier va a tocar la vihuela de arco y también va a tocar el corneto. Entonces esto nos permite hacer 5, pero poder ofrecerle al público diferentes colores, tanto instrumentales como vocales.
3: Pues la verdad es que nos pica tanto la curiosidad como las ganas de, dentro del Festival de Música, poder llegar aquí, a este punto, a este encuentro. Recuerden, es el 19 de agosto, con el título Diego Ortiz, el arte de las glosas con Comet Music. Por lo tanto, los 5 intérpretes multifaceta: Patrick Vivart, Sarah Lefebvre, Cyril Métivier, Aude Maury-Pilos y el propio Francisco Mañalic, que hoy nos ha acompañado, a quien queremos agradecerle su tiempo. Gracias por haber estado con nosotros en Hoy por Hoy Menorca. Un abrazo y hasta pronto.
15: Gracias a usted.
16: Este verano tienes un 20% de descuento en Hobbymart. Del 15 al 31 de agosto en Hobbymart tienes un 20% de descuento en todo el mobiliario exterior. Mesas, sillas, sofás, tumbonas, todo lo que necesitas para disfrutar más del verano. Para todos los espacios y presupuesto. Visítenos en Alayor, Mahó y Citadella. Hobbymart, desde 1976, alargando tus veranos.
17: Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. El PP exige la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Congreso para explicar su gestión por la situación en Ceuta. La vicesecretaria general de los Populares, Cuca Gamarra, ha cargado también contra el presidente del Gobierno, contra Pedro Sánchez, por seguir de vacaciones en Lanzarote. Y también los populares han presentado una proposición no de ley con medidas que creen que se deberían implantar ya en la ciudad autónoma. Vamos a Génova, la sede del PP. Adriana Jordán, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Los populares quieren debatir en el Congreso una PNL con 11 medidas que van desde el refuerzo físico de la frontera entre Ceuta y Marruecos o también sobre impulsar las devoluciones en caliente, a lo que suman esa comparecencia de la ministra de Sanidad, una ofensiva parlamentaria del PP a la que cada semana van sumando nuevas medidas. Los populares quieren evidenciar que el Gobierno no está presente. Vicesecretaria popular Cuca Gamarra.
19: Ha quedado ya como un personaje, un holograma que aparece tras una pantalla, pero que no es capaz de dirigir un país cuando el país, cuando su país le necesita.
18: Declaraciones de Gamarra contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Gamarra también ha respaldado las quejas del presidente de la ciudad autónoma, de Jesús Vivas, y ese ultimátum de 30 días sobre la huelga de hambre de algunos de los migrantes. Cree que hay que ser más contundente y lanzar el mensaje de que hay que retornarlos a todos, adultos y menores.
17: En Ceuta seguimos pendientes de la comparecencia de la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, que va a explicar el contenido de la reunión mantenida esta mañana por videoconferencia entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros. Un encuentro que ha servido para coordinar la situación que se está llevando a cabo en la ciudad autónoma. Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin aclarar el destino que se le iba a dar al ático que su ejecutivo adquirió en abril para alojar temporalmente algunas dependencias de presidencia por unas obras en la Puerta del Sol, pese a que el uso del inmueble es exclusivamente para residencia. Ayuso ha puesto el foco en el gobierno en lugar de la gestión de su ejecutivo.
20: Le insisto a aquellos ministros, 12 de 15, que no dan ninguna explicación por el tren de vida que llevan a costa de todos los demás. Y cuando se empieza a revisar qué patrimonio se ha utilizado para qué cuestiones, uno se sonroja viendo la vara de medir que hay con este asunto. Así que pienso que se podrán dar todas las vueltas que se quieran. Pero yo estoy, y todos, en lo importante. Y lo importante es estar aquí, seguir cumpliendo una agenda de gobierno. Eso es lo que creo que importa.
17: La Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de seguridad en toda Huelva, capital, tras el tiroteo registrado anoche en la barriada del Rocío, en el municipio vecino de Isla Cristina. La investigación apunta a un ajuste de cuentas entre clanes. Recordamos que han muerto una mujer de 39 años que estaba embarazada de 8 meses, otra mujer de 62 y un menor de 16. Además, se han registrado dos heridos, uno leve y otro grave, este último un chico de 18 años. El alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta, ha asegurado que por el momento no existe ningún indicio que haga pensar que pueda repetirse un episodio similar.
21: Es una situación dantesca, fue una imagen que creo que no se le va a olvidar a nadie, que pudiera estar en aquel momento en la barriada. Nada nos dice que pueda volver a ocurrir en estos momentos, porque entendemos que puede ser un hecho puntual, un ajuste de cuenta, no sabemos exactamente.
17: El mayor incendio que se ha registrado en la historia reciente de Bélgica evoluciona de forma favorable. Amenaza, no obstante, a la frontera con Alemania y las autoridades advierten de que pese a que haya zonas donde ya puede que no exista llamas, sí hay mucho material combustible que está situado sobre el suelo. Sara Aranda.
22: El fuego se desató el pasado viernes en la Reserva Natural de Haifens y ha arrasado más de 3.000 hectáreas, siendo ya el peor incendio que sufre Bélgica en 100 años. Las autoridades alertan de lo inusual de que arda esta zona, siendo una de las más húmedas del país. Esta mañana ha llovido ligeramente, dando un respiro, pero preocupa la evolución del viento de cara a esta tarde. Alemania tiene en prealerta a 5.000 personas para una posible evacuación y ha enviado un helicóptero para colaborar en las labores de extinción. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que siguen de cerca la evolución de este fuego. Desde la Real Federación Belga de Bomberos le piden la creación de una flota europea de aviones conjunta para hacer frente a unos incendios cada vez más devastadores.
17: Y en el Reino Unido, casi un mes y medio después de la muerte de Bonnie Tyler, hoy se ha celebrado el funeral de la cantante. El funeral está teniendo lugar en la localidad de Swansea, en Gales, de donde era originaria la intérprete de canciones como Total Eclipse of Your Heart. Vamos con los deportes. Sonia Luz, buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos entre la primera jornada y el mercado de fichajes. El Atlético de Madrid está presentando ahora mismo a Kang In-Lee.
24: Solo tenía en la cabeza de unirme al Atlético de Madrid, de poder ayudar a este club para ganar mucho más títulos. Y bueno, como te he dicho, vengo con esa gana, con esa ambición. En ese camino podremos dar muchas alegrías a todos los atléticos.
23: Además, esta tarde el Barça va a anunciar el fichaje de Rodri, que hoy llega a la ciudad condal. Nils, hola.
0: ¿Qué tal, Sonia? Pues Barça y Manchester City llegaron ayer por la tarde a un acuerdo verbal para el traspaso de Rodri Hernández al conjunto azulgrana, que va a pagar 60 millones de euros fijos más 10 en variables que dependerán de los títulos que consiga Rodri como azulgrana. El propio futbolista va a coger un avión dentro de unas horas para poder llegar a Barcelona a las 7 de la tarde, donde se espera que pueda pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato.
23: Gracias, Nilsola. Por lo demás, sigue la primera jornada de Liga, hoy con el partido Deportivo A Coruña-Elche en el regreso de los gallegos a Primera División. Y en tenis, David Ferrer ha anunciado el equipo de Copa Davis para la eliminatoria contra Chile dentro de un mes, con Rafa Jódar, Dani Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez. Por cierto, que Landaluce y Jódar juegan hoy en el Master 1000 de Cincinnati.
1: Todos tenemos un poema favorito en la memoria. El nombre de un poeta o poetisa que estudiamos, que nos recomendaron o que descubrimos por casualidad.
2: Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
1: Queremos saber qué poeta te marcó.
4: Estoy abrazado a ti sin preguntarte.
1: ¿Qué poema no olvidaste? Si lees poesía o si la escribes, ¿y quién te inculcó la pasión por la poesía?
6: La poesía, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos.
1: Este lunes compartimos historias de poesía.
25: Son estribillos de estribillos.
1: Con un recuerdo especial a Federico García Lorca.
26: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
1: En el 681-016731.
26: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
17: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
27: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
3: 1:06, escoltes d'Avui per Avui Menorca d'aquest dilluns 17 d'agost. Hem començat la primera del nostre programa avui xerrant amb la Sandra Lozano. Ella és la nova presidenta en funcions del club de natació de Mau i hem riat de com està canviant el club, de quina serà la, com serà la travessa que preparen pel port pel proper 5 de setembre, on esperen que molta gent s'hi pugui apuntar, o cap a on veuen o vislumbren que van les necessitats per impulsar futurs campions.
28: De que nuestros competidores o nuestros nadadores más jóvenes, incluso algún veterano, que vayan a competir a Palma de Mallorca, porque aquí en Menorca el hándicap que tenemos es la piscina. Es pequeña, es de 25 metros, y para que nuestros nadadores puedan nadar dentro de la competición de España, o sea, dentro de las competiciones que hay dentro de España de cada una de las categorías, tienen que tener mínima en una piscina de 50 en muchas ocasiones, y esto és un hàndicap per aquí, per a nostres nadadores.
3: A la primera del programa també hem estat xerrant amb en Francisco, concretament el responsable, Manyalic, que és el responsable de Comment Music, que és la proposta musical que porta aquesta setmana, aquest dimecres, Joventuts Musicals de Moi. Ens ha explicat com és la música que ells fan.
15: Sobretot nos concentramos en los motetes que él escribió a la Virgen, que son realmente muy lindos, pero como no existen transcripciones modernas, quizás los ensambles no han querido dar ese paso de interpretar esta música. Nosotros leemos en facsímil, es decir, en escritura antigua, para poder interpretar esta música que es realmente muy sofisticada. Entonces este concierto trata a la vez de su música instrumental. Nosotros seremos 5 para este espectáculo. Hay un instrumento muy, muy llamativo que se llama el serpentón.
3: També, a part instrumental, hi ha volat la part cantada, però resulta ser realment espectacular. Ara escoltem dos bons anuncis i anem cap al museu.
29: Cuando la psicodelia y la rumba más canalla se encuentran sobre un mismo escenario, puede pasar cualquier cosa. Miércoles 26 de agosto, a las 21 horas, Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes llegan juntos a Exclaustra con un directo único y sorprendente. Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes en concierto. Más información y entradas en exclaustra.com. Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó.
30: Descubrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
3: Anem al museu perquè aquí, sens dubte, i al llarg de l'estiu, el museu és per als petits, bueno, per als petits o per a les famílies. Veureu per què. Aquest mateix dimarts hi ha el joc del caixó. Si t'agrada jugar, siguis més petit o no tan petit, vine i passa una bona estona. Que no saps jugar? Cap problema. Si, de fet, aquestes sessions es fan no només per als que ja estan aprenent, sinó també per als que ara volen aprendre i participen d'un joc tradicional de Menorca. També, aquest dimarts, més prestet, a les 7:50, hi ha ioga al museu amb la Charlotte Mowley. I el dissabte 29 d'agost, i t'ho dic amb temps perquè te puguis apuntar sense tenir que córrer, hi ha el joc de rol Barbarossa a les portes, Maó 1535. No és la primera vegada que sents xerrades. I és perquè aquest joc que te posa en una tessitura en la que, basant-nos en un fet que va ocórrer a la realitat de la història d'Amor, hauràs de plantejar-te aquesta pregunta. Resistiràs? Pactaràs? O sucumbiràs? Tota la informació la tens a museudemenorca.com. També pots telefonar per fer la teva inscripció.
5: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
7: Recuperar la llibertat i la seguretat a Cateua és més fàcil del que creus. A Directe Menorca som especialistes en la venda i el muntatge de salvescales i ascensors. Ens encarreguem de tot, amb la proximitat i la rapidesa que et mereixes. Crida'ns al 971 15 17 93 o entra a directemenorca.com. Cateua sense barreres.
3: Sempre tenim una pàgina literària al nostre programa. Això significa que si algú presenta un llibre, ens apropem, ens interessem. Si és un llibre que és d'algun menorquí o basa d'alguna cosa de Menorca, més encara el nostre interès, ja no ho diguem, si es tracta d'alguna cosa que ja ens diu, com que el coneixem, perquè forma part d'una sèrie. Quan érem infants i joves, és un títol d'un llibre que ens ajuda un poc a retractar una Menorca d'un temps amb precisament els seus protagonistes. Avui ens acompanya el seu autor organitzador, podríem dir. Bep Portella, bon dia.
8: Hola, bon dia.
3: Dic perquè tu ets autor, però alhora són les mateixes persones que participen d'ell que ens hi ajuden a retractar aquests diferents indrets i llocs, no?
8: Sí, bueno, jo faig un poc de coordinació i sedició i poca cosa més. Els autors a cada poble són els que han volgut participar, que la majoria de gent li fa gana. No, hi ha gent que li costa, perquè això de descobrir-se i dir, no creguis que és tan fàcil. Però a la gent que li ha agradat molt aquesta idea, ja han fet l'O, van fer Mo i Ciutadella, a Doca Ferreries, i veuran l'any que ve si feien Mercadal, Migjorn i Fornells, i si... i anant completant aquesta idea de fer un 60 o 65 històries de Menorca dels anys 60-65, dels anys 60-70, a partir de records de la gent que ens va viure.
3: Aquest dimecres, a partir de les 7 de la tarda, i en el pati de l'Auditori a Ferreries, precisament es presenta aquest Quan érem infants i joves a Ferreries, i per aquest motiu, avui als estudis de la ràdio ens acompanya en Josep Carreras. Carrer, bon dia.
9: Hola, bon dia.
3: També és amb nosaltres na Maria Coi. Maria, bon dia.
10: Bon dia.
3: És amb nosaltres en Pere Lés. Pere, bon dia.
11: Hola, bon dia.
3: I també ens acompanya en Josep Pons Fraga. Josep, bon dia.
12: Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
3: Molt bé, gràcies a tots per acompanyar-nos. Cada qual ha pogut aportar alguna cosa de la memòria d'aquell temps. I m'agradaria que me diguéssiu un poc què heu destacat o feu un poc la síntesi del que per vosaltres van ser aquells moments. Carrer.
9: Bé, bueno, en principi es guió, tot i que teníem llibertat, diguéssim, de desenvolupament, es guió era un poquet reflectir com era sa família, sa nostra família, sa casa, el carrer, S'infantesa, jocs, els vecins, entrant ja a l'adolescència, i en principi, en els 17, 18, 19 anys, ho havíem de deixar anar, d'alguna manera. I el que hem fet ha estat això, un poc un retrat de les vivències personals, ubicades, posades dins el que és l'entorn de la família, els carrers, la casa, el poble, i tots els vecins, els amics, i això és un poc del que es tractava.
3: Com ha resultat l'experiència, Maria?
10: Bueno, al principi em va costar bastant, perquè si furgava una mica en la meva infantesa, va una infantesa un poc trista. Però després, quan vaig començar a fer una mirada cap a el que és en general el poble, els entorns, les amistats, i això, i la família, i els rimes i les rutines, me va animar a veure quant de valors i coses hi havia en aquell moment que havíem anat oblidant en el pas dels anys.
3: És una oportunitat segurament per a la nostàlgia o possiblement perquè ens ajudi a fer alguna reflexió. No sé si està d'acord.
11: Sí, sí, i tant.
3: Quina seria la reflexió que li agradaria que li quedés a la gent quan hagi llegit un poc el que vostès expliquen?
11: Que tal vegada que comparessin un poc la vida que vam viure nosaltres en la que tenim ara, que és totalment diferent.
3: Millor o pitjor o diferent?
11: Diferent, senzillament. No sé si millor o pitjor, però jo crec que cada època té el seu bo. Aquella època també ho va tenir, perquè hi havia un ambient de família molt més arrelat que tenim ara, i les relacions entre la gent també era molt més intensa, era molt diferent. No es pot comparar amb la vida que tenim ara.
3: Com ho recorda Josep Pons Fraga?
13: Bueno, jo crec que l'oportunitat que ens ha donat en Bert Portella de poder escriure aquests anys d'infantesa i d'adolescència. Jo vaig viure fins a 10 anys a Ferreries. Bueno, és com un exercici d'introspecció, de nostàlgia, de recordar i de viure com vivíem tots aquells anys, que érem en l'os, que érem infants. I, evidentment, com diu en Pere Les, hi ha hagut un canvi social, sociològic, econòmic, i tota l'estructura del poble de Ferreries ha canviat, ha baratat, d'aquella societat rural en aquesta societat turística i de serveis. Però jo crec que, més enllà d'aquest canvi d'estructura socioeconòmica, el polit d'aquest treball, que és una obra coral, una obra que hi ha diverses veus, i cada un, en la seva mirada diferent, en la seva manera de veure i d'entendre el món, bueno, explica i dona a entendre com va viure aquells anys a Ferreries, aquells anys d'adolescència i aquests anys d'infantesa. I crec que el més polit d'aquesta obra, d'aquest collar de folclore, que jo crec que és una petita enciclopèdia de la cultura popular menorquina, aquesta col·lecció, que vull felicitar en Bep Portella, que ella l'aguanta i la continua, és de que moltes de ses vivències,

0: pròpiament de l'anecdotari, d'alguna manera ens ajuda també a retractar la idiosincràsia de cada poble. Ara hem comentat, no?, que deies ja hem tingut en vista altres poblacions. Ja passa això?
1: Té dos valors. És valor literari de cada obra, de cada narració, que hi ha narracions de molt de valor literari. La gent hi fa feina, tots els participants, per quedar bé. Després també té una altra funció que he descobert amb aquests tres primers llibres, que la lectura de les narracions que fan ells és com un percussor, com un incita, impulsa a la gent que llegeix a recuperar els seus propis records. Molta gent me diu, oh, quan vaig llegir això, jo vaig recordar allò, té aquesta funció. I per altra banda, també té una funció de fixar el que és la vida popular, la cultura popular. Quan rellant de cultura popular o folclore, solen pensar en cançons, en rondars, en oficis antics, en festes, però la vida de relació en un poble, la vida familiar, la vida més o manco privada, quan ja es posa en comú, és cultura popular tan important com el que seria la literatura popular o la cançonística, etc etc. I no havien fet mai feina en aquest sentit, i aquesta sèrie de llibres, jo crec que quan hi hagi aquests 70 relats, o 65, que seran, serà una descripció bastant fidedigna de lo que era la vida de la gent a Menorca durant aquesta època. I amb això té aquesta funció documental de testimoni que pot ajudar també a futures empreses. Penseu que, jo sempre ho dic, penseu ara que tinguéssim 70 relats, 70 escrits, de com era la vida a Menorca l'any 1900. Seria un tresor. I això serà un tresor d'aquí 50 anys, segur. És un poc aquesta idea.
0: Doncs ja que xerres que són tresors, m'agradaria saber, en la vostra opinió, Carre, quin és un dels valors que creus que tindrà aquest llibre per el que hagis pogut aportar? Deia abans Beb, no?, que per el mateix fet de fer-ho hem ajudat a recuperar de vegades records.
2: Està clar, vull dir, aquest llibre serà un compendi de fotografies, de flaixos, de moments viscuts, d'experiències, de vivències, de records. Tot això commou i és el que dèiem, té sentit aquest nostàlgic. I quan la Maria comentava abans de que tot d'una, quan s'hi va enfrontar, sentia aquell neguit perquè trobava que hi havia hagut matisos tristos i seriosos de sa vida per circumstàncies X, però després s'ha donat compte, jo m'he donat compte clarament quan ho he escrit, de que vaig viure una infància preciosa i una joventut. S'infància, evidentment, sobretot acompanyat de sa família, amb una estima incondicional, amb una casa allà que hi anàvem compartint coses i fem un poc sa feina tots, amb un carrer que també educava, amb una relació de sa gent molt propera, vecins, amb ses portes obertes, no tancaven mai, hi havia aquesta complicitat, t'ajudaven els vecins, inclús t'arranyaven, però tot estava permès, vull dir, hi havia com una complicitat entre tota sa gent. Tot això és molt polit, vull dir, i n'han de fer un elogi de sa vida que van viure en aquella infantesa, amb unes circumstàncies complicades i dures, econòmiques sobretot, i això, amb pares que vivien fent feina del camp, amb pocs recursos, però aquí posàvem a tots de sa nostra part i entre tots fèiem el món que dèiem.
0: Maria, quin creus que pot ser el valor del llibre per el que estem comentant?
3: Home, jo remarcaria o destacaria coses com, per exemple, el tema de les vacances. Avui en dia anar a fer vacances és anar a viatjar. Llavors, fer vacances era per a disfrutar de la Menorca nostra. Era agafar i anar a fer uns quants dies a una cova. Això és impensable ara. La gent va d'anar a una cova sense ni llum ni aigua. Impensable. I per nosaltres era una felicitat completa. El tema de sus que se'n feia de l'aigua i dels fems. Cada casa tenia cisterna, no es qüestionava. I sus que en feia de l'aigua no era debat, perquè teníem la suficient. Els fems no era debat, tampoc no era problema, perquè eren tan pocs, era tot tan reutilitzat. Tots els aparells que rompien s'arreglaven, tot. Era totalment diferent. Amb els anys, dius, no són tant d'anys com per haver anat d'un extrem a l'altre. No? Cosetes d'aquest tipus, no? La gran diferència que hi ha hagut, el gran salt,

0: Bones tardes, mallorquinistes. Mos agrada la lliga Eve Hypermotion. Estan ja tots hiperemocionados amb aquest començament que tanta por mos feia. Això sí, encara estem a 3 punts d'ascens de navius. De fet, és com a contradictori perquè volen que mos vagi molt bé i pujar, però a la vegada mos fa per a tornar a jugar a primera. Que condena. Aquest primer partit de la temporada segona divisió me va crear un dilema espiritual de proporcions bíbliques, perquè coincidia en la processó que cada 15 d'agost se celebra en el meu barri del Molinar. Traïm en processó a la nostra patrona, la Mare de Déu del Remei, a Nostra Senyora del Remedio del Molinar. Mai en més de 50 anys he fallat en aquest aconteixement. Ens juntam allà en Nafina, en Juan Carlos, en Juan Mainissa, en Ed Smith, i en la processó i anem a sopar. Perquè és que la Mare de Déu del Remei mai m'ha fallat, mai, mai. En canvi, el nostre mallorqueta me falla més que una escopeta. Però a darrera hora vaig prendre una decisió que me va costar molt, però és que no hi ha religió més addictiva que ser mallorquinista, i vaig partir pitant de la feina que ha passat moix. Mare de Déu del Remei, me perdoni, per l'amor de Déu, i és que no tenim remei, són nosaltres. Debutàvem en aquesta temporada a ser que tant m'haurà costat il·lusionar-mos davant un Valladolid en què el seu antic propietari, en Ronaldo Nazario de Lima, va deixar més arrasat que un hort de lletugues a Txernòbil. Com serà la cosa que el mateix dematí del partit només tenia 12 jugadors professionals inscrits a la lliga. Però a darrera hora em va poder inscriure a 3 més. En Gerai, en Chacón i en Cabanzón. Jo en aquelles hores prèvies me feia estapar un calabacín, figura't tu, un calabacón. Lo seu hi era estar que el Mallorca hagués contraatacat i hagués inscrit en Mats Hummels, que encara té reservada la cita prèvia a la Juaneda. Però no va ser així. Lo bo de segona és que cada partit és així, és una caixa de sorpreses, perquè no coneixia ningú, no coneix aquest jugador. Jo encara no conec el nostre i m'hi dit el contrari. Per exemple, del Valladolid jo només coneixia la Tassa, un davanter que és molt dolç en el seu fill, i un el Latacitos, de la Tassa. I tenen un porter que nom Aceves, però ja li diuen a veces, perquè a veces la para i a veces no. Sobretot si se falta la treu en Pablo Torre, quin golarro, en Salva Sevilla Vallecas, un 23 de gener de 2021, no se veia res igual en Lliga. 5 anys i mig hem hagut d'esperar. També hem de destacar una cosa, això sí, que els àrbits encara són més dolents que de primer, que deixin més dolents que de primera són, que ja et dic. Aquest de dissabte era més dolent, estió, que una bandeja de sushi que he educat. La majoria de mallorquinistes reconeixen que falten un parell de peces per completar la plantilla, però se'n varen dur en general una impressió positiva de les noves incorporacions. Bon minut d'en Antonio Roca a l'extrema esquerra. I si deien que en semàforo no sabien si és o bou o vaca, és que no hi ha dubte en Adri Fuentes, és un bou, una visti. I molt bé el minut d'en Adrià Liso, en el que li varen anul·lar un gol perquè no s'havia tirat les ungles. Tenia un ungompollar i fora de lloc. I mos van quintar tots en Àlex Sala. L'únic que no m'agrada d'ell és que el seu llinatge no acabi amb batxe, amb una H final. En el final, com a gran jugador egipci, Mohamed Salah. Àlex Sala, ja li diuen. Ara tenim una setmana per seguir ajustant cosetes, perquè no jugam fins dilluns que ve a Granada, on arriba aquí en Mallorca, que pinta que també serà un terremoto. Ai, com m'agrada la Hypermotion. Estam tots hiperemocionados. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre mallorqueta sempre.
1: Pues hasta aquí la firma de Pep Esberro y nos queda, bueno, menos de un minutito para despedirnos. Juan Fortunato, gracias por estar con nosotros. Nada,
2: esperamos que este sea un buen año.
1: Esperemos que sí.
3: Hombre, espero que ganemos más que el año pasado.
1: Eso para empezar, sí. Gracias, Nacho García Mayo. Hasta luego, Alberto.
4: Ya estamos más cerca, chao.
1: Llegamos a las 4 de la tarde, servicios informativos.